Aquesta és mania o és freva? Tu, tu si una voce nova que canta en pietà.

viatjor, més conyit de content de cap primer instrument de voler besonar. No tenim instrument de feixisme, perquè anava la tot de safar. Vol dir que hi ha una muntanya tallada amb reunir.